0: Bueno, demà nosaltres sortirem a guanyar, intentar acabar la Lliga amb 3 victòries consecutives, que seria una bona manera d'acabar. També acabar davant l'afició guanyant, penso que seria bonic. I sobretot demà fer un bon partit, anar pel partit des del minut 1, i l'actitud i la mentalitat que tenim dins el vestidor és aquesta, la mateixa.
1: Y ahora nos centramos en la última hora de los grandes, del Real Madrid, del Barça, del City. También ha hablado Mikel Merino con nuestro Miguel Ángel Lara. Vamos ya a ello, claro.